Ot, se siant un tec schina diala da fortuna, siant els bagliets per la fiascia de l'Occia Federale Grijungla Runesa. Vai us eon schau sur da bagliets pel teater al Liber, a Sagogn, se la grada quels asce la regulatur dad en diast, ju divisa bien divertimain.

0: Mia mia cun mia montagna. Gevischau de la Aita Dietrich de Martina. Ella o gratulau de sia fagliola la Natalia Sauter, che habitesce a Grüsch, sel 43esavel anniversari. Gie, cun quella canzun, cun quai gevisch. Essenus schon alla fin de l'emission. Mirainus aun cicciastis la grad las entradas du bogn. Gudegnau quellas de dots o Natalia Sauter de Grüsch, cordiala gratulaziun. Quai fossi stau quellas gratulaziuns dels dus de Zercladur 2026 al nom de la squarta RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilaras de dots i udec a dia. Io son l'Angela Hendry, gevisch de vos vinavaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Suenter mes di da RTR.
1: Cun sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop. Mes insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.